La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. De spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sen gron, e dront messa han enzaviu ponderà la causa.